Veuna Ima Colqueta Anna Ketefou Netake Imana Niana Carolana Beuna Beuinto Beuanuan Na Ito